0: flight confirmed, ready, returning.
1: Roger, Papa 18.
2: Flight Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal